0: primer de tot també pensar res al vaso proble. És por mullar-te que som mai. Un model de xuc amb veluvi, eh, capa?
1: Va, boa.